ei em molest trobar més X que en bo. És intertant íntegre lo ha cartot. En únic roman en magnífic en tu in. Desgarrat estem a valor i pol buin. Ei, ja molest, trobem més X que en bo. És intertant íntegre lo ha cartot. En únic roman en magnífic en tu in. Desgarrat estem a valor i pol.